0: feliĉo.
1: Bueno, muy bien, Iván, a mí estas melodías
2: te ponen feliz, te ponen feliz.
1: Te ponen felices y son muy propias del señor Josep Piera.
2: Sí, o mos posen felicets.
1: Algo deu de tindre que veure en l'entrevista quan hemos començat a decir. Bueno, la veritat és que ja en el seu moment vam fer un parell d'entrevistes relacionades en Josep. El gros encamarada en Josep, que li dia jo a ell quan anàvem els dos a ensenyar anglès. Yo no sé si ell va a depender d'inglès, jo no. Desde luego, raire de la professora ja vaig tindre prou. Bueno, què tal? Com estàs, Jan?
3: Hola, bon dia. Què tal? Molt bé.
1: Bueno, pues... ho trobo molt apropiat que li hagueu fet esta dedicatòria a Josep Piera. Sí. I bueno, d'alguna manera pues a tots els que el vam conèixer en totes les seues peculiaritats, que també les tenia, però si a soles agarrem lo que és la part professional, pues un gran poeta, un gran de les lletres valencianes i catalanes. Bueno, en qualsevol cas, la idea, Joan, em pareix una autèntica flipada, i la primera pregunta que se m'ocorreix al respecte és, jo ja fa molt de temps que anava predicant en el desert, per supòs, com sempre, que cultura i turisme haurien d'anar agarrades de la mà sempre, no? Però això que et dic jo fa més de 15 anys que estic dient-ho. Al final s'ha aconseguit, al final s'han ajuntat les dues àrees, i la pregunta del milió de dòlars en aquest cas, Joan, seria: es pot considerar una vesprada de vers una atracció turística?
3: A veure, en aquest cas l'aposta un poc era aquesta, perquè quan Alicia em va proposar fer això fa 6 anys, de fer recitals en els espais patrimonials que l'Ajuntament de Gandia està obligat a promocionar, a defensar, a mostrar de forma turística, no? És a dir, quan parlem de la Cova del Parpalló...
1: Turística suposo que en el seu sentit més ample. Turisme, sí, llavors, interior, turisme... La gent de la Safor també el pot considerar turista en este... En este
3: sí,
1: cas...
3: el turisme és la visita per un interès, per algun interès que et mou a viatjar, uh-huh, i moure't fins a desplaçar-te fins allí per conèixer una realitat nova. Doncs, clar, la idea d'ella era, i per què no ho fem amb poesia? I jo vaig dir, jo encantat, jo tinc un món de tot, que ho arregle, conec els poetes... Clar, has trobat a la persona... idònia per això, perquè jo m'encanta, jo sóc amic de molta gent que també s'ha dedicat

0: pregunta de Marc, d'Ausias Marc, o de Joanot Martorell. Saps? És que això no ho té ningú. És una mina d'or que no explotem. Vull dir, és... ja els agradaria a altres fins d'això. Uh-huh. És el millor poeta europeu del segle XV. Amb això t'ho dic tot.
1: I després... refereixes a Ausias o a...
0: Ausias Marc. Ausias Marc és el poeta més important del segle XV. Després, així, damunt, en els anys 70, hi ha un moviment literari encapçalat per poetes com Josep Piera, i també torna a aparèixer en el mapa Gandia des del punt de vista literari, pues és que, clar, és dir, era precís per algo així, no? Al final.
1: La veritat és que... algo de raó me n'eixes, Joan, perquè, a més de les que has comentat, tots sabem que tenim un nutrit grup de poetes, tots ells, o molts d'ells, premiats al llarg de o en Catalunya, o en València, on siga, però que, o sigui, això vol dir que continua aquesta estirpe i que d'alguna manera la qualitat continua estant ahí, no? Això motiu, fa potser la nostra activitat un poc més atractiva.
0: Sí, sí, i enguany, si dediquem l'estiu vers a Josep Piera, és perquè ell és qui més va creure des dels anys 70 fins ara en aquesta idea d'intentar acostar Gandia a la literatura en llengua catalana, en el sentit de portar autors de catalans, portar tots els autors a Gandia, val? I que conegueren la ciutat. Els premis literaris de Gandia que es van donar ahir, el Premi Ausias Marc de Gandia, el Premi Joanot Martorell, el Premi Roís de Corella, tot això va resistir molts anys gràcies a persones com Piera. I s'ha de reconèixer a aquesta generació el que va fer per la ciutat, que és moltíssim. O sigui, per això, entre altres coses, dediquem l'estiu vers en guany, i la cançó de Volare simplement és perquè era la seva cançó preferida, la cançó que hem escoltat al principi del programa. Que ell deia un vers que era: voler és volar, i volar és voler.
1: Pues sí, bueno, de tota manera també te dic jo que també tenia una miqueta ànima de rockero,
0: Sí.
1: El rock and roll li encantava a Josep Piera. Home, si li donaves a triar, sempre s'ha identificat més en el que és els cantautors, la cançó italiana,
0: i ell
1: també
0: t'encantava, també.
1: Però també tenia el costat fosc rockero.
0: Sí, ella...
1: O sigui, que cobria prou bé tot l'espectre.
0: Era setantero, sí, sí. És una generació autèntica.
1: Bueno, jo, una cosa que m'ha cridat l'atenció també de l'activitat, perquè n'hi ha zones com el Palau Ducal o la Cova del Parpalló, que diguem que són més accessibles. En lo del Castell de Bairell no s'ha complicat una miqueta la vida, tot i lo que anem a veure, o sea, jo vaig fer-la demanar allí, o sea, el Castell de Bairell és un dels edificis més benvolguts per mi de tot lo que tenim en tota la Safor, sí. junten en el Suyals, que n'hi ha al costat del CDT, però reconec que en estiu pujar al Castell de Bairem a sentir poesia no pot ser una miqueta massa dur.
0: A veure, s'ha de dir que esperem a que el sol caiga, és a dir...
1: No serà a les 12 migdia, si no se'ls mataria directament.
0: A les 7 i mitja de la vesprà farem la pujada i el recital serà dalt... quan ja no pega el sol. I també vos dic, oients de Gandia, que si aquest dia corre l'aire per algun puesto, serà al cim del Castell de Bairell.

0: Bueno, si no corre el aire por ahí, no sé correr al aire.
1: No, ya, desde luego. A ver, también hay que decir de que s'ha fet alguna reformeta, encara que el que ha destacat sempre ha sigut les excavacions al voltant del castell, però també en l'accés, també en l'últim tramo que mira que antigament era dolent, ara és un passeget, eh? O sea, també sí. No n'hi ha que desanimar a la gent.
0: No,
1: la pujada del castell de Bairén no és el que era, és molt més agradable.
0: Sí, és al final un recital excursió del castell de Bairén, perquè serà un recital a la manera antiga, sense micros ni seients, és a dir, els poetes faran un recital breu, d'alt, com per això han contractat poetes que estan molt acostumats a recitar en públic, com els actors, que no necessiten micro per a dirigir-se al públic. I això, que serà una espècie de recital excursió en aquest aspecte. I a veure, té un sentit que hagin triat el castell de Bairén? És perquè la idea de l'estiu verd enguany consisteix en pujar als espais patrimonials de la ciutat que tenen més altura en termes geogràfics, perquè els espectacles es faran buscant una fotografia exterior que ens convide a la idea de volar, a la idea d'elevar-se poèticament en aquest aspecte, de que tu puguis escoltar el poeta, mirar el paisatge i que et doni la sensació de que al final voles, no? Per això es diu edició volare. I des de la Cova del Parpalló i des del Castell de Bairén es dona aquesta circumstància de que tu pots escoltar els poemes i intentar buscar aquesta emoció poètica, aquesta sensació única que dona l'estiu vers, en aquest cas, que està dissenyat per a provocar aquestes emocions. I acabarem en el Palau Ducal, en la terrassa que n'hi ha quan acabes el passadís este de la Galeria Daurada. Hi ha una terrassa i farem allí, en aquesta terrassa, l'espectacle. Es veu els serpis i els camps de tarongers de la Safor.
1: Per a, d'alguna manera, contactar amb vosaltres per a apuntar-se o per assistir, pues, què és el que cal fer?
0: És gratuït i no s'ha d'apuntar ningú als dos primers espectacles, són d'accés lliure. El del Palau Ducal, m'acaben d'informar de que ahir per la vesprà es van esgotar totes les places. No sé què va passar, però bueno, es veu que tot el món
1: D'això
0: es va alçar en ganes d'anar a escoltar
1: poemes. Per anar allí a recitar al viento, pues como que no.
0: Sí. I ahir pues, lo que farem és rebre les sol·licituds i posarem una llista d'espera per a Palau Ducal i els dies abans demanarem una confirmació de les persones que s'han apuntat. Si n'hi ha gent que es desapunta, anirem per ordre de llista d'espera i anirem escrivint a les persones que...
1: Però on n'hi ha que dirigir-se, Joan?
0: Al correu electrònic estiuvers@gmail.com.
1: Molt bé. D'acord. Bueno, pues felicitar-vos per la iniciativa. El fet de que ja siguin diversos anys vol dir que la cosa va bé, si no... Lògicament no es repetiria i la veritat és que és una alternativa més cultural i turística per a que la gent pugui gaudir d'alguns dels nostres millors poetes. Una abraçada, seguirem en contacte.
0: Vinga, moltes gràcies.
2: Cantaré. Más de uno.
1: Solo una sana e intensa libidine libera al giovane dallo stress dall'azione cattolica. Woo!

0: Una de la tarde, 8 minutos. Bien, seguimos nuestra andadura por la Safor Valldigna. Bien, pues ya habéis escuchado antes al señor Joan Deusa. Además, una actividad que seguro que os ha pillado un poco de sorpresa, el que pudiera tener tanto éxito, ¿no? Esto de los recitales de poesía al aire libre y en sitios muy emblemáticos de todo lo que es Gandía y la Safor. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ya sabéis que ocasionalmente os ponemos un poco al día en cuanto a cosas relacionadas con el consorcio de residuos más conocido por COR. Bueno, ya cambiamos a valenciano. Tenemos aquí a la amiga Carmina. Carmina, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, muy bien.
0: Bueno, Macridat, bueno, ¿eres Carmina Calabuig?
1: Sí, exacte.
0: Calabuig. Bueno, m'ha cridat una miqueta l'atenció el tema de educadores ambientales. Desde luego fa molta falta. I te ho dic uno que és de Greenpeace i que lluita molt en este tipo de charcos i de batalles. I entonces, pues, la veritat és que sempre ho he dit que per a que totes aquestes coses isguen bé i la gent es consciència de lo que hi ha i de lo que podria vindre, sí, segons la postura que adoptem, crec que ahí tenim un paper fundamental. Contamos, què és un educador ambiental?
1: Bueno, pues un educador ambiental és un tècnic en educació ambiental i control, i el que fem nosaltres des del Consorci, perquè toquem molts àmbits, com, bueno, el medi ambient és tot, i nosaltres des del Consorci, que treballem amb residus, intentem ser el nexe d'unió entre l'administració i la ciutadania, intentar explicar el que fem, per què existeix el COR, què és la taxa de residus, per què la paguem, quina necessitat de pagar-la, i tot això. I intentem, pues, que la gent separi millor els residus, que és el principal, i que en aquestes accions que fem separant tot a casa, que aconseguim. I això és el que intentem dia a dia, lluitar per això.
0: Molt bé. Bueno, d'alguna manera, Carmina, com es fa el tema? Visiteu, diguem, les poblacions, concerteu alguna mena de reunió a la gent, utilitzeu els mitjans de comunicació, o sigui, perquè, clar, el vostre es pot considerar també comunicació, és imprescindible,
1: sí, sí,
0: per a que la teva faena isga bé. Com ho feu?
1: Pues mira, anem en escoles, en els centres educatius, tant col·legis, instituts, centres de formació, escoles d'adults, es poden telefonar o es poden enviar un correu al consorci i concretament eix alguna data, i fem xerrades, demostracions de compostatge. I després de la ciutadania, per exemple, ara estem fent en la Safor, en la comarca de la Safor, punts informatius. Ens posem en mercadets, en els mercadets municipals, acompanyats dels nostres companys de la Mancomunitat, de la Safor, i ahir ens poden consultar, pues, la taxa. La gent sempre diu, és que a mi no em descompten res per anar a l'ecopart. Sí que te descompten, el que passa és que la taxa puja any darrere any, i no s'adonem que sí que ens fan el descompte. Estem ahí directament amb el portàtil i es poden fer qualsevol consulta, i tot el relacionat amb els residus. Per exemple, avui hem estat en la Font d'en Carròs i ha vingut una xica a preguntar-nos per les botelletes de gas del Camping Gas. Clar, això no és un residu que pugues dur a l'ecoparc. Has de dur-ho on ho has comprat. Bueno, però aquesta sèrie de dubtes també
0: es resolguem
1: en els punts informatius.
0: Sí, bueno, i a més són molt importants perquè mira que ja fa uns quants anys, però malgrat tot, encara d'alguna manera n'hi ha gent que té dubte.
1: Sí.
0: No sé, per exemple, si els pots de Coca-Cola o de refresco, de lo que siga, i el vidre es pot considerar, o el plàstic es pot considerar el mateix, van al mateix container.
1: Sí, sí.
0: La separació que existeix avui en dia de containers és suficient o hauríem de separar més els productes, segons el punt de vista del cor?
1: A veure, jo pense que si de primera instància ens haurem posat a separar la orgànica, que és el contenidor marró, les altres fraccions no es taquen tant a l'anar, si ho tirem tot junt en la bolsa de resta, i seria més fàcil separar-les a planta. És de veres que si la primera fracció que es va posar va ser el vidre, i ja ens hem acostumat a separar un poc. També hem de saber que es pot separar l'oli tant en contenidor com en ecoparc, la roba també, ara hi ha contenidors en ecoparc, les piles, també hi ha contenidor en els, sobretot en grans superfícies o supermercats, també es pot tirar a ecoparc. No pense que facin falta més contenidors, però sí saber utilitzar-los.
0: Ara de fondre en el tema de les piles, perquè les piles deuen de tindre el seu contenedor propi, no? Sin embargo, no es veuen contenedors molts puestos que d'alguna manera arrepleguen les piles per a donar-los el tractament necessari, no? Tot i que no totes, però sí moltes de les piles són altament contaminants. Per què n'hi ha tan pocs puestos, seguint una cosa tan important per a replegar les piles?
1: A veure, cada supermercat en la porta sol tindre, supermercats com Mercadona, Consum solen tindre, i després la possibilitat de durar a l'ecoparc, això sí que després també en molts centres educatius el que fan és recollida de tots els pares, dels alumnes, i després ho porten també a l'ecoparc. No sé, jo crec que és més falta d'informació que falta de contenidors.
0: Sí, podria ser.
1: Perquè les ferreteries també ne recollixen, no sé.
0: Bueno, vosaltres també d'alguna manera feu gestió de programes, no?
1: De programes a què te refereixes?
0: De programes en iniciatives locals, com per a incentivar el reciclatge.
1: Sí, sí, sí, sí. Fem campanyes de separació i sobretot el cor, el que fem molt és compostatge, campanyes de cara a compostatge, compostatge domèstic, que el cor presta el que és el material i tu te fas, o sea, és prevenció, considerem prevenció, perquè de ta casa no hiixen les restes orgàniques i tu mateixa fas el teu compost, és un poc.
0: A mi la fem un tipus de campanya. Vull dir, a part de lo que ja expliqueu, bueno, a través de mitjans de comunicació i de xarxes socials, a part d'això, organitzeu algun tipus, alguna mena de xarxes o de reunions?
1: Sí, a veure, xarxes i reunions, sí, en els ajuntaments ja el que te dic, quan vulguin es poden posar en contacte. Després també tenim campanyes que, per exemple, cada Nadal es van fer un any amb bicicletes o joguets, i ara tenim una que duguem 3 anys fent-la, que és el préstec de contenidors per a festes, per als municipis, contenidors de separació. Aleshores, l'Ajuntament es posa en contacte amb nosaltres, o si tu formes part d'alguna comparsa o alguna falla, pots posar-te en contacte amb el teu Ajuntament, i l'Ajuntament es posa en contacte amb nosaltres i prestem aquests contenidors per a facilitar la separació en festes.
0: Mm-hmm. Bueno, i de quina manera se pot contactar amb vosaltres?
1: Per telèfon, si busqueu en internet, perquè no me'n sé, si no, ara vos el dic, i si no, en un correu electrònic a info@consorciresidus.org.
0: Bueno, pues, d'alguna manera, alguna cosa que vulguis afegir, Carmina, que creguis que pugui ser d'utilitat als oients del reciclatge?
1: Sí, que jo ja pague per reciclar, no sé així, que tenim que pagar-li una volteta, que quan menys reciclem, més pagarem.
0: És de taxa. Mensatge subliminal, eh? Vaya tela.
1: Més clar, no, més, és que...
0: Es pot dir, es pot dir frase... més alt, però no més clar. Està molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, aquesta frase és que la repeteixen molt i és tot el contrari.
0: No, ja, però de tota manera suposo que també caldrà convèncer a la gent de que això és així real, realment, eh? Perquè la primera que pots pensar en una història d'estas és de, que mucho lirili, però poco la ralda, no? O sea, que si reciclamos, ahorramos tiempo y por lo tanto abaratamos el coste, pero que después no se abarata res. Ahí tenim una espècie de doble lluita, no? De fer lo que toco i de que convèncer a la gent de que esteu fent-ho.
1: No, sí, i a part també molta gent és que si no li toques els diners, com a que no s'incentiva. I això no ha de ser així, ha de ser incentivació personal i pensar en el medi ambient, que al final és beneficiós per al medi ambient i per a tots. Perquè el medi ambient de salut i...
0: Ja, de tota manera, ja estem tractant prou mal a aquesta nau espacial que es diu Planeta Tierra. A veure, com acabarà tot això si la gent continua mirant per un altre costat en aquest tipus de temes tan importants i sobretot en el canvi climàtic que el tenim ahí i que ja veu les conseqüències que està tenint, inclús morts de pàjares, de caloraes, d'incendis, de tantes coses que n'hi ha que tindran en compte. Des de casa, la veritat és que la major contribució que es pot fer és a través de lo que vosaltres aconsegueu precisament, no?
1: Sí, separar els residus com puguem o si tenim dubtes preguntar i no sé, crec que entre tots sí que si ho farem tots anirem un poc millor.
0: Pues sí, la veritat és que sí. La vostra faena no és només de fer la faena, sinó de conscienciar a la gent. Així sí. Que doble bonus. Moltíssimes gràcies per atendre-nos, Carmina. Si vols afegir alguna cosa antes de despedir-nos.
1: No, que gràcies a vosaltres, perquè també feu d'altaveu i arribem a més gent.
0: Pues d'això és de lo que es tracta, que entre tots fem un planeta més habitable. Moltes gràcies. Sí.
1: A vosaltres.
0: Adéu, Carmina.
1: Adéu.
0: Bueno, pues ya una vez más, sabios consejos en cuanto a reciclaje y a prevención de todas aquellas cosas que y perradas que le hacemos a la naturaleza, que ya sabéis que cuando se revela y se cabrea, ya sabéis de qué va la cosita. Yo siempre lo he dicho, que la aventura de la humanidad empezó sin nosotros y acabará sin nosotros, al paso que vamos. Pero bueno, tampoco me voy a poner aquí ahora a predicar en el desierto, entre otras cosas, porque no tengo un cajón de naranjas para poder estar más alto. Así que, queridos, mañana, por lo que a mí respecta más, os traeré una despotrica bien chula, porque ahora la única despotrica es ¿qué puedo contar hoy? ¿Qué es? Porque la tabarra que dieron la gente con el triunfo de España, pero es tan lógica y tan comprensible esa tabarra que no me queda más remedio que callarme la boquita. Pero desde luego algunos se pasaron 14 pueblos con timbres, con tracas, con bombes, yo qué sé. Bien, de todas formas, ahora tendréis de aquí un ratito a Palones, que supongo que os hará un recorrido por ese partido tan chulo que hicieron. Creo que estuvieron muy, muy oportunos. Al principio me atreví a decir que el penalti era un poco cuestionable y casi maten, así que mejor me callo. Hasta mañana.
2: Más de uno. Estos sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 €. Dormitorio completo 319. Confortable cheslón 449 €. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
3: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
4: Siempre ofreciéndote lo mejor. Somos el restaurante Brisa del Mar y nos avala la experiencia de más de 50 años logrando darte el mejor producto del mercado.
5: Todos tus eventos, comidas y cenas serán todo un éxito en nuestro restaurante, en nuestros salones y, cómo no, en nuestro jardín. Brisa del Mar, tu restaurante salón de confianza, abre de miércoles a domingo para comidas y todas las noches del sábado para que disfrutes de una buena y agradable cena.
4: Restaurante Brisa del Mar, Carrer del Mar 32, Piles. Teléfono de reservas 96 283 15 25. Tu referente gastronómico.
6: Más de uno.
7: Ortopedia Farmacia del Paseo 24 horas. Te ofrece la noticia saludable del día.
8: ¿Qué hacer ante un incendio? Pautas para la población del Consejo General de Enfermería. Debido a la magnitud del incendio en Almería, el Consejo General de Enfermería enumera una serie de pautas para que la población, si se ve expuesta a un incendio, sepa qué hacer. En un comunicado, a través de su presidente, Florentino Raya Pérez, insiste en el riesgo que para la salud suponen los incendios. Héctor Nafria, enfermero de la Unidad de Cultura Científica de la organización, incide en la importancia de saber cómo afrontar una situación así. Lo primero que hay que hacer es llamar a las autoridades para avisar y luego buscar un lugar seguro. Acto seguido, enumera las pautas de actuación que has de seguir si el lugar en el que te encuentras se ve amenazado por las llamas. 5 medidas para protegerse de los incendios. Llama al 112 inmediatamente. Da la ubicación más exacta posible. Explica qué es lo que se está quemando y hacia dónde se dirige el fuego. Aléjate del fuego. Camina siempre cuesta abajo y contra el viento. Respira por la nariz y cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. Busca un lugar seguro, como terreno ya quemado, rocas, carreteras, orillas de ríos. Evita las zonas de mucha vegetación. Si estás cerca del incendio, sigue las indicaciones de los servicios de emergencia, como el uso de mascarilla, y si estás en casa, cierra puertas y ventanas y evita poner el aire acondicionado. Si quedas atrapado, refúgiate en una zona del terreno sin plantas. Si tu ropa prende, tírate al suelo, rueda y cúbrete. Después del incendio, no vuelvas hasta que lo digan las autoridades. Usa mascarilla, gafas y ropa que cubra todo el cuerpo para entrar en zonas quemadas. Revisa tu casa y elimina restos que puedan volver a encenderse e informa si ves humo, brasas o animales heridos. Ante quemaduras o inhalación de humo, detén la causa del dolor. Aleja a las personas de las llamas o superficie caliente. Enfría la piel con agua fría, no por debajo de 8 grados, entre 5 y 20 minutos. No uses hielo porque aumenta la probabilidad de que el tejido muera. Necrosis tisular. No se debe usar agua del mar. Se debe cubrir a la persona para evitar hipotermia. Quita ropa y objetos ajustados solo si no están pegados a la piel. Retira también relojes, anillos y cinturones. Cubre la quemadura con una gasa estéril o un paño limpio y seco hasta llegar al centro de salud. No uses cremas, pasta de dientes ni aceite. Se deben reponer líquidos lo más pronto posible. Busca atención médica urgente si la quemadura es profunda o muy grande. Si afecta a cara, manos, pies, genitales o articulaciones, o si hay dificultad para respirar o presencia de tos por la inhalación de humo.
7: Ortopedia Farmacia del Paseo 24 horas les ha ofrecido la noticia saludable del día.
6: Más de uno.

0: Escena de tres peces, més la interpretació d'una quarta amb la direcció dels seus compositors. En primer lloc, les marxes cristianes en Daura, dedicada a l'ambaixadora cristiana Andrea García Català, i Flor de Lis, dedicada a la capitana cristiana Rosa Llopis Pous, les dues marxes, obra del compositor i director Vicent Mengual Caudeli. Per altra banda, Miguel Ángel Grau també va cedir la direcció a Daniel Ferrero Silvaje en la seva composició 50 juliols, la marxa mora dedicada al 50 aniversari de la refundació de la filada Tuareg, i en roig i negre la marxa cristiana d'Azael Tormo Muñoz dedicada a l'aniversari de la filada Pirates, amb lletra de Benjamín Martínez, que fins i tot una representació de la filada va cantar. L'altra sorpresa no prevista al programa va ser la interpretació de Nit de juliol, dedicada a l'ambaixador moro de 2026, Miquel Mengual Pascual, de Saúl Gómez Soler. D'aquesta manera, a Oliva ja ha començat el temps de la creu i la mitja lluna, així que cal gaudir de la música i també de les festes. Tenim que parlar d'altres qüestions d'actualitat, perquè la Generalitat ha anunciat a Oliva una inversió d'1,8 milions d'euros al Club Nàutic d'Oliva amb motiu de la tramitació de la pròrroga de la concessió fins al 2029. Cal assenyalar que la concessió del Club Nàutic d'Oliva es troba caducada des de 2019. Així ho ha explicat al Club Nàutic el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez, en la visita oficial realitzada a Oliva. En la visita també ha participat el director general de Costes, Ports i Aeroports, Marc García Manzana. Per part d'Oliva han estat presents el gerent i la presidenta del Club Nàutic, José Bartolomé i María Isabel Bolinches, a més de responsables municipals com l'alcaldessa Yolanda Pastor, els regidors d'Urbanisme Joan Mata i Medi Ambient Enrique Parra. Cal destacar que la pròrroga del Club Nàutic permetrà realitzar actuacions per a millorar la seguretat, l'accessibilitat i l'operativitat del port esportiu mitjançant actuacions de rehabilitació, de rehabilitació i també de modernització. I també tenim que recordar que avui dimecres 15 de juliol tindrà lloc la missa i la processió marinera en honor a la Mare de Déu del Carme, organitzada per la regidoria de festes. El dia de la Mare de Déu és dijous, però s'ha decidit avançar la celebració un dia per no coincidir amb el pregó dels moros i cristians. La programació prevista és a les 7:30 de la vesprada, eixida de la imatge des del Club Nàutic cap a l'església de la platja, a les 8 de la vesprada missa a l'església de la platja, i a les 8:30 de la vesprada, en acabar la missa, trasllat de la imatge, acompanyada per la música de la colla de dolçainers i tabaleters Sarabanda, fins al Club Nàutic, des d'on començarà la processó marinera cap a les 9 de la nit amb la Mare de Déu en l'embarcació que encapçalarà la comitiva. I fins així, Oliva en la Onda, els esperem demà amb més informació d'actualitat municipal.
1: Des de Oliva te lo contamos todo. Más de uno.
2: Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
3: Alcira s'ha posat a disposició de les persones sense llar el refugi climàtic de Creu Roja. També s'ha decretat el tancament dels paratges naturals municipals de la Murta i la Casella, així com del cementeri municipal. Acollir els operaris municipals que treballen a l'exterior han acabat la seva jornada laboral a la una de la vesprada. Per la seva banda, a Benifaió, el consistori ha suspès l'escola d'estiu i recomana als hostalers tancar les seues terrasses en les hores de més calor. A més, a l'Alcúdia i al Balat de la Ribera, l'entrada a la piscina avui és gratuïta. Però no només avui preocupen a la Ribera les altes temperatures, sinó també els fenòmens costaners que podrien produir-se de vesprada, com ara tempestes seques, ràfegues molt fortes de vent de curta durada o esclafits, com el que en 2022 va afectar la ciutat de Cullera i que va provocar la mort d'un jove i desenes de ferits en la celebració del Medusa Festival.
2: Avís màxim també al Camp de Morvedre per altes temperatures i pel risc extrem d'incendis forestals. Tenim ahir la Serra Calderona. Onda Cero Sagunt, Sergi Beltrán.
4: Els termòmetres podrien aplegar avui als 42 graus en alguns punts de la comarca, per la qual cosa l'Agència Estatal de Meteorologia manté activat l'avís roig durant les hores centrals del dia. Les autoritats recomanen evitar les possibilitats